0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: Bon dia, han tocat la una i mitja. Armengol fa una passa enrere i no serà la candidata del PSIP a les eleccions autonòmiques de l'any que ve. Amb aquesta notícia encetam el radiodiari migdia del cap de setmana d'avui, en què també la calor és notícia. La primera onada de calor de l'any posa en alerta taronja per altes temperatures al sud de Mallorca. Hi ha vist groc a la resta de l'illa, Manco al Llevant i també a Menorca. Anem a conèixer la previsió per a les properes hores, Agència Estatal de Meteorologia, Núria García.
2: Cap de setmana amb calor intensa i temps estable. Avui dissabte pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades, especialment a la illa de Mallorca i Menorca. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Palma, 31 a Maó i a Eivissa i 28 graus a Formentera. Avui predomina el sol i el cel poc ennuvolat o clar, però tèrbol amb l'entrada de pols en suspensió. Bufa vent fluix a moderat de llevant amb ratxes fortes a la Serra de Tramuntana. Demà el dia serà similar, amb sol i cel poc ennuvolat. Les temperatures pujaran lleugerament. Màximes de 39 graus a Palma, 33 a Maó, 31 graus a Eivissa i 28 a Formentera. És una informació d'AEMET.
1: Víctor Bejarano és el control tècnic. Vos saludo, Paula Bendito. Comencem. La presidenta del Congrés i la secretària general dels socialistes de les Balears, Francina Armengol, renuncia a presentar-se a les properes eleccions autonòmiques de l'any que ve. Ho ha anunciat avui a un consell polític del partit a Palma. Fa una passa enrere, diu, per responsabilitat i no se presentarà a les primàries que decidiran qui encapçalarà les llistes del partit per a les eleccions autonòmiques del 2027.
3: Vull anunciar en aquest consell polític que jo no optaré a la candidatura a la presidència del govern de les Illes Balears. I ho faig per responsabilitat enorme en el moment que vivim. Crec que és el millor que hem de fer en aquests moments. I dic vos que si els companys i companyes ho voleu, optaré a la candidatura en el Congrés de Diputats quan el president Sánchez convoqui les eleccions.
1: Creu que és el millor moviment que pot fer el seu partit per recuperar el govern de les Illes Balears. Queda per veure qui seran els candidats de les primàries per ser els caps de llista autonòmics. La millor posicionada és l'actual secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez. I més moviments polítics de les Illes, les formacions ja es preparen per a les eleccions de l'any que ve. Coalició per Mallorca ha presentat avui de matí Pere Sánchez com a candidat al Parlament de les Illes. El conegut presentador mallorquí d'IV3, sense trajectòria política prèvia, encapçalarà la candidatura del nou moviment polític que uneix el PI, proposta per les Illes i Som Mallorca.
4: No he dedicat la meva vida a la política. No venc d'un partit ni he fet carrera dins cap despatx. Però hi ha moments en què quedar observant no basta. Moments en què has de decidir si fas una passa endavant. Per defensar la teva terra. Per defensar la nostra manera de pensar, de fer i de ser.
1: Escoltant part del vídeo amb què han anunciat Pere Sánchez a les xarxes socials. Ho dèiem en portada, la primera onada de calor de l'estiu pot deixar màximes d'avui de fins a 39 graus a l'arxipèlag. Un dia abans que comenci oficialment l'estiu, que serà demà, el sud de Mallorca es troba en avís taronja des del migdia per altes temperatures. Ho estarà fins a les 7 de l'hora baixa. A la resta de l'illa, Manco al Llevant i a Menorca, l'AEMET ha activat l'avís groc. Fa calor i encara ho farà més demà i dilluns, quan els termòmetres se poden enfilar fins als 40 graus. Aquesta onada de calor ens començarà a donar una treva a partir de la setmana que ve. María José Guerrero és la delegada de l'AEMET a les Balears.
5: Se puede prolongar hasta el lunes o martes de la semana que viene y en ese intervalo pues se alcanzarán temperaturas entre 36 y 39 grados, incluso el lunes no descartamos llegar a 40. Esto es en cuanto a temperaturas diurnas, pero las nocturnas también serán bastante altas.
1: Les nits poden ser tòrrides aquests dies, d'alguns punts, és a dir, no baixar dels 25 graus, hi haurà sol i calitja, i demà la vista taronja s'estendrà a l'interior de Mallorca i la resta d'illes també estaran en avís groc. Les Pitiuses, que avui no en tenien cap d'actiu, entraran també en alerta groga.
5: Estimamos, pues eso, mitad de la semana que viene ya empezarían a normalizarse las temperaturas. Probablemente en el sur de la isla se suavicen antes y queden todavía un poco más altas en las zonas del interior.
1: I davant d'aquesta calor, molts optaran per tancar-se amb l'aire condicionat o anar a fer un bany.
6: Ya no arriesgo con el abanico.
7: Esta tarde ir un rato a una piscina, porque la verdad que con estas temperaturas, pues como mejor se está es a remojo y con un polo o un helado para pasar la tarde.
8: Beber mucha agua, ir por la sombra. Ayer fui a la playa, se me ocurrió y me achicharré y no lo voy a repetir, me quedaré en casa.
9: Tirar de aire acondicionado, pasear mucho y las terracitas en los bares, no se puede hacer mucho más.
10: Para los que podemos disfrutar de la playa es un gran alivio.
1: I començant parlant de successos. Un nen de 3 anys està crític després de gairebé ofegar-se a una piscina d'una casa de Santa Margalida. Va ser a Iorobaixa. El menor de nacionalitat estrangera roman ingressat a l'UCI pediàtrica de Son Espases. I la Policia Nacional ha detengut 18 persones. Són els suposats membres d'una organització criminal especialitzada en robar rellotges d'alta gamma a Palma. Dimecres varen cometre al Manco 38 robatoris, empraven la violència i la intimidació en els casos que eren sorpresos per les seves víctimes. Més temes. Els empresaris menorquins de CAEB demanen solucions per aturar la pujada de preus de vols interilles. Asseguren que en el darrer any el cost dels bitllets per viatjar a Mallorca en avió s'han encarit un 50% i reivindiquen la cogestió aeroportuària per aturar el deteriorament de la connectivitat aèria entre les dues illes. Des de la patronal CAEB expliquen que amb el descompte de residents s'està pagant de mitjana entre 70 i 75 euros per viatjar a Mallorca, quan un any enrere el preu no passava dels 50 euros. El trajecte sense descompte pot arribar als 280 euros. Una realitat que repercuteix a la competitivitat econòmica i les oportunitats empresarials. Però no només afecta la butxaca dels empresaris. Els preus han anat desincentivant també el turisme interinsular i el d'altres visitants que arriben via Mallorca. Una baixada de visitants que afecta negativament la desestacionalització. José Bosch és el president de CAEB Restauració.
11: Quan hi ha facilitats per preu i d'això i vols, el turisme interilles funciona, que és un turisme que ens va bé, molt bé a tots, i tant per una banda, cap a una banda com cap a l'altra. I amb aquest preu és impossible, no faciliten gent.
1: Els empresaris lamenten també les constants cancel·lacions de vols i les poques freqüències i reclamen que Aena i el govern obrin una via de diàleg per donar resposta a aquesta problemàtica que té els residents com a principals afectats.
11: I llavors han de parlar també que ja no tot sol d'empresaris, sinó de desplaçaments per estudis, per malaltia, comptant cancel·lacions, una persona que se'n va a Palma, que potser que ha de ja acompanyada i que llavors que li cancel·lin un vol, és un trauma, ja no està prou bé de salut. I són coses que creiem que hi ha d'haver un poc més de sensibilitat.
1: I anem ara fins a Eivissa. L'Ajuntament de Sant Josep contempla dos possibles terrenys per fer aparcaments a Cala d'Hort. El lloc idíl·lic des d'on es veu Esvedrà no té ara mateix un lloc habilitat per deixar-hi els vehicles que aparquen com poden i de forma il·legal al voral de la via. L'Ajuntament de Sant Josep va tancar l'únic aparcament que quedava a aquest punt d'Eivissa per desavinences amb la propietària del terreny. Ara, però, està fent feina per oferir una alternativa pels visitants que arriben y no pueden aparcar como aquests turistas.
12: Y ahora hay una problemática brutal porque fíjate, mi coche está aquí en warning, la gente encima de la acera, es horroroso acceder aquí.
13: Que bueno, vengas aquí, te hace 4 fotos y te vas porque no puedes dejar el coche.
1: Abans els cotxes s'havien d'aparcar a un espai de 300 metres. Ara els props de 200 vehicles aparquen al voral o bé se n'han de tornar perquè no hi ha lloc. Segons explica l'Ajuntament, ja hi ha dos terrenys, com dèiem, localitzats, que complirien amb la normativa i el reglament de la gestió de la zona. Els restauradors de la zona hi estan a favor perquè els preocupa la situació de caos que es genera en hora punta. Escoltam Albert Marí del restaurant El Carmen.
14: Al final la gent acaba venint, però es mal aparquen, a les hores de la posta de sol, al final les vies que haurien de ser per circular els cotxes estan en cotxes aparcats i, per tant, hi ha una molt mala circulació i això pot ser un perill en cas d'alguna emergència.
1: Mentre aquesta solució no arriba, als visitants els tocarà tenir paciència i venir aviat per trobar un aparcament fins allà. I canviem de tema, parlem ara de salut. Seguim a Eivissa. L'IPSalut reestructura l'àrea de psiquiatria d'Eivissa i de Formentera i retira de la coordinació Cristina Merino, qui fins ara gestionava l'especialitat des de feia 13 anys. Serà la direcció mèdica de l'Hospital de Can Mises qui assumeixi a partir d'ara la coordinació. Aquests canvis arriben després que s'obrís un procés de mediació per solucionar la crisi existent dins la unitat de psiquiatria de les Pitiüses, on 10 dels 14 professionals en la plantilla denunciaren la mala gestió de Merino. La consellera de Salut és Manuela García.
15: Creemos que la situación se irá normalizando, de hecho ya hay una persona que se ha reincorporado y pasa por nombrar a un coordinador del área de salud de Esviver y también se hará cargo de la coordinación del servicio, la directora médica, como corresponde, hasta que la situación esté absolutamente normalizada.
1: I quan manquen 20 minuts per les dues de l'hora baixa, és el moment de repassar l'actualitat esportiva. Ja coneixem el quadre de primera ronda del Mallorca Championship. Ja s'estan jugant els primers partits classificatoris i a partir de dilluns arrencarà la competició. El sorteig celebrat avui de matí han creuat Tsitsipas contra Nacho Buse i Dimitros i Kyrgios, els altres caps de cartell, jugaran contra els tenistes que se classifiquin per a la primera ronda. Toni Nadal, organitzador del torneig, diu que tot i les baixes de darrera hora de Wawrinka i Bublik, el bon tennis està garantit a les pistes d'herba de Santa Ponça.
16: Les expectatives són altes. Tenim un quadre, a pesar de que hem tingut algunes baixes en el final per distintes raons. En Wawrinka, tema personal, no ha pogut venir. En Bublik, problema de lesió tampoc. Però, bueno, crec que l'han bé amb en Dimitrov, tenim en Kyrgios aquí, que sempre és una garantia.
1: En futbol, Vedat Muriqi s'acomiada del Reial Mallorca i de tota l'afició després que se fes oficial el seu traspàs ahir al Fenerbahçe. El kosovà ha dit adeu amb un vídeo publicat a les seves xarxes socials on agraeix tot el suport rebut. En aquestes quatre temporades i mitja, el futbolista s'ha convertit en el màxim golejador de la història del Mallorca a la primera divisió.
17: He venido aquí como un jugador normal, pero salgo y dejo esta camiseta. Ser una leyenda de un club grande como es el Mallorca, y eso no podría ser posible sin vuestro apoyo.